temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i, sobretot, molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Des dels nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores,

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i 3 de dobles Blue Radio FM.

0: ràdio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y BlueRadioFM.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada a la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Les nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: Una experiència retro.

0: Todo preparado para escuchar un nuevo programa del Territorio Remember presentado por Javi Vivas. A tope Javi Vivas. A tope Javi Vivas.
1: Com totes les setmanes, sigues benvingut, sigues benvinguda a l'espai Territori Remember. I com és ja un clàssic habitual, tenim alguna anècdota curiosa que ha passat al llarg d'estos dies, en este cas el passat cap de setmana. Demanar disculpes a la gent de Sant Pere perquè jo no sabia on es trobava Sant Pere. Jo conec Benissuera, que està al costat. Sant Pere és un poble que tan sols té 33 habitants, però el passat cap de setmana es va transformar. Gràcies, com no, a l'Ajuntament de Sant Pere i als rimemberos de la Terra. Ara parlarem un poquet de tot això. A part de tot això, sigues benvingut, sigues benvinguda al Territori Remember, presentat per un servidor, Javi Vivas, i que la t'ajut. No sóc el Vivas de Ceuta, ja ho van dir també la setmana passada. I com és clàssic i habitual i de molta educació, sigues benvingut, sigues benvinguda al Territori Remember. Aquest tema pot ser que podem anomenar número 1 del Territori Remember, Wonder Amber. No puguem dir més coses d'ella. Simplement disfruta de la vocal, espectacular. Recomanar per la nostra amiga Xot.

Resumim un poc el que va ser el passat cap de setmana a la localitat de Sant Pere. 33 habitants, senyores i senyors, ladies and gentlemen, menut escenaris van muntar allà. Total és un carrer, de d'hortetes, però menú festival. La gent de la Vall d'Albaida, la gent de Rimemberos de la Torreta On Tour. Els seus components, Pau DJ, DJ Paulete, en companyia de Rebeca Mus, es va muntar allí un superfestival. Després el senyor Javi Bosch, vaig a espectacle, va muntar el xiquet. No l'havia prestat molta atenció anteriorment, però este rotllo portava. Temes molt comercial, molt coneguts, molt humor roulant, espectacular també. I com no, el mestre de mestres, José Coy, Pepe Cuello, que li diuen ara. No sé d'on han entès este nom. L'ho dit, enhorabona a la localitat, a l'Ajuntament de Sant Pere. I a Rimemberos de la Terreta, que fem arribar una fortíssima salutació des del territori Rimember.

Inconfundible, la versió original per als Reinformations Society, del tema Running.

I qui no coneix aquest? Ready for Kiss. Més coletes que passaren el passat cada setmana. Una fortíssima salutació a la gent d'Iron Gym en Alberic, que farem una experiència. El senyor DJ Catena va ser el primer DJ en debutar en fer una classe aeròbic, no sé com s'anomena aquello, i està en tot el món ballant. Body pump, no sé, una mescla de step. I està molt de moda, diuen que ara en València és portar-se un DJ i pegar-se una festeta d'una horeta i fent deport. Pues lo dic, una fortíssima salutació a la gent d'Iron Gym, a la seva monitora Imma. Moltes gràcies per haver confiat en el TRM, en este cas en el nostre amigatxo DJ Catena. Bon experiment, va ser divertit, eh? I segons es comenten, repetirem.

aprofitarem aquest tema també per enviar una fortíssima salutació a una xica de l'Alcúdia Crespins i ens escolta quasi que totes les setmanes que parla la nostra amiga Verónica, que la coneguerem, el Sempere concretament, i el seu parinte també, el gran bailaor. La

I qui anava a pensar-ho d'aquesta portada tan tranquil·leta que AM Passion, Needly Some Pins, sonant al territori Remember. Anem aprofitant el temps perquè en aproximadament 10 minutets arrepleguem la fiambrera, desmuntem la tenda de campanya i ens n'anem. AM 1998, era Mr. Pinpoint.

amics, amigues, en una discoteca que m'agrada moltíssim, en Xàtiva, va durar molt poquet, en la ruta del Bacalau, la discoteca personal. El tema Repetition, que es van currar molt golló, ja veus la, com mostra un botó el tema que està sonant. Lo dit, que feia un moment de dia que no tenim d'esperar més, arribem a la fi del territori, remember? Amb este tema Repetition arribem a la fi. Amb les salutacions fidelíssimes de Javi Vivas i Calatayud. Moltíssimes gràcies per la teua fidelitat. Adeu i fins la setmana que ve.

0: Si coneixes Stam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

Blue Radio Chella, els matins en valencià. 90.2 FM i BlueRadioFM.es.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.